0: Seja me lo Centre Cultural Occità d'Albitzes, sus RCF Poissornes, en partenariat amb Radio Albitzes. Oggi seis de racontes de Christian Mathieu, tirats de son libre, Medeci al Campestre. Lo raconte que seguis se diz Golinas. Avant de començar, una pisoate explicació per pla comprendre la situació. Un odruolo que tombat un ferre és una filla maire. Escoutez en francesa.
1: 12 ans plus tard, tournèr i dimon bilatze, mas a mas a me mon pargan din la pozzo. Ma carriera o medicalo a qui comença do me tan de ban podio pas estre que full zet santo. Ailas, los petars eru trempes. Los fiocs de Bengalo, candelos e autros fuseos bulairos, refuseru despeta sus l'ocel del bondiu. Espereri 5 ans per abans de me maina que lo gran solel del fioc d'artifici salucario patza mai. La paromen de Mercuri me portet tantes de beneficis qu'abandoneri mon causes e sas cumbos verdet santos en idaisan al cap de 5 ans un annado de pizzu rebengut. Ah, Mercuri!
2: Si récoltèri pas force d'ignès, i faère un bravo cego de malparado que m'agrado de cunta, testimoniatze d'un ten e d'un biais de biure, eilas desparut. La cuchomen abio presidat a ma dintrado su l'empun medical de mon vilatze. Es el que me debio balia la plus bella satisfaction. Las asenado, las plus grande, e calco panzomen. Atzeri pas a mi planse.
0: Sabi pas, se ce que va au conta, seguirò un ordre cronologique, que fa da lius parege. Daissimo souvenirs, menamo plumo. Lo premier que me torno en memoria, udeu beleu o so que me pauget un problema de desplaçament. Debia jo cuzar una fenna que del temps de xoz u inesa abio tombat un ferre. So que ero pas, so que ero pu mal vist que de fa pas que jo bon rampant. Dunque abio zut un bostard. Se dix duei del moment que l'ul surs su de malintendens, los obucles de non begens e los idolos d'infilmes cerebrals, un efon natural. Se estre un efon natural es avure un paire introable, cusi apela un efon o sen paire sur corriero pla enregistrat a l'estat civil. Un efon artificial?
3: Tornen a nostro maide celibatario, que ero pas estado que figlio maide abans de se maridar. Son segun grel venio d'un marit bunyas, un pauc acloti, el meme fil d'un ofenno furbeco e trauco tauro, me que temenavo rondomen tot l'ostal. Ero din son